0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. La crisi migratòria de Ceuta evidencia una problemàtica ja coneguda com és la gestió dels menors no acompanyats. 1.342 infants, segons el Ministeri de Joventut i Infància, han estat registrats en el sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Manca de polítiques de planificació, de cooperació o de coordinació per respectar entre tots els drets de la canalla. Recollits des de fa gairebé 4 dècades en l'anomenada Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides. Espanya va ser un dels 20 primers països en signar-la i ratificar-la. Recollits i reconeguts, sí, però no sempre respectats. Les entitats socials alerten de l'espiral de violència a la que poden ser sotmeses les criatures. Des d'Obrim Fronteres, la coordinadora Maria Creixell verbalitza una evidència.
2: No són extraterrestres, són nens i nenes com els nostres nens i nenes i que tenen els mateixos drets que els nostres nens i nenes. I, per tant, la nostra obligació com a adults suposadament responsables és garantir que visquin una vida digna i lliure de violències.
0: És la principal derivada d'un problema que no s'aborda, però del qual es pontifica la migració i que també aixeca polseguera entre països de la Unió Europea. Des d'aquesta mitjanit, Espanya realitza controls aleatoris a ports i aeroports de persones provinents d'Itàlia. Anirem fins l'aeroport del Prat per conèixer de primera mà com han estat aquestes primeres hores. Un 8 d'agost que ens obliga a mirar enrere fa 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya, en concret el número 133. 2 anys de mandat en solitari amb conselleres reprovades i assignatures a recuperar aquest setembre. Educació, sanitat, rodalies, però també habitatge i finançament. 2 anys també del retorn fugaz de Carles Puigdemont a Catalunya. Un dissabte d'inestabilitat meteorològica. Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges que poden caure aquesta tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu Occidental, amb quantitats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Precaució també per fenòmens adversos com pedra o esclafits. Ampliem aquesta previsió. Aimen Noelia García, endavant.
3: Bona tarda. Avui a Catalunya, altes temperatures i tempestes. Durant aquesta tarda, a gran part de l'interior, núvols d'evolució amb possibles xàfecs i tempestes. A la província de Lleida, interior de Tarragona i Pirineus, podran ser localment forts amb ventades i calamar-se. Temperatures que continuen altes de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. Demà predominarà el cel variable amb clars i núvols. A últimes hores del dia, possibles ruixats forts al Pirineu. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 39 graus a Girona, 38 a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Demà destaquem vent moderat a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Es demana extremar la prudència en les activitats a l'exterior i allunyar-se de zones inundables. I molta precaució també a la carretera. Situació a hores d'ara, Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs ens comencem situant a la Nacional 2, a l'altura de Maçanet de la Selva. Hi ha hagut un accident amb 3 turismes implicats que talla un casull de la calçada en sentit nord, en sentit Vidreres, i provoca 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Tordera. Pel que fa a l'autopista AP7, a l'altura de Montornès del Vallès, encara hi ha un carril tallat al carril esquerre, en sentit nord, en sentit Girona, per la retirada d'una furgoneta avariada, i la incidència provoca retencions des de Parets del Vallès. També en l'extrem sud del país, a l'autopista AP7, encara hi queden retencions entre Miami Platja i l'Hospitalet de la Infant en sentit sud, arran d'un turisme avariat que ja ha pogut ser retirat. Acabarem situats a la zona de la Costa Brava, on hi ha retencions a la C35 i a la C65 a la zona de Llagostera en sentit platges. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Amb Pau Robert a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana.
0: Més de 1.300 menors no acompanyats a Ceuta des de l'entrada massiva a la ciutat autònoma del passat 30 de juliol. La gestió d'aquests infants en el punt de mira del govern de Pedro Sánchez, que busca el suport de les comunitats autònomes per poder-los acollir. Les entitats socials alerten de la complexitat de la situació i de la vulnerabilitat de les criatures, nens i nenes que no disposen d'oportunitats als seus països d'origen i que sovint denuncien que no tenen on tornar, exposats als carrers, també a les màfies que trafiquen en persones i, en el cas de les nenes, a l'explotació sexual. Laura Zurriaga.
5: Els serveis sanitaris han atès com a mínim 4 noies víctimes d'agressió sexual. El perfil dels nouvinguts ha canviat des de la darrera entrada massiva l'any 2021. Ara hi ha més noies i més nens de poc més de 10 anys. La situació és crítica perquè els centres d'acollida a Ceuta ja estaven saturats i malgrat s'han habilitat 2 escoles com a mesura temporal, molts encara dormen al carrer. Segons UNICEF Espanya, calen més espais tancats mentre s'avalua cas a cas el grau de vulnerabilitat per oferir polítiques d'acollida personalitzades. Chema Vera, director executiu d'UNICEF Espanya, en declaracions a Radio 4.
6: Esto es esencial tanto para cualquier tipo de potencial reunificación familiar como para los traslados a otros lugares, a otras comunidades autónomas. Todo exige un caso a caso, con garantía administrativa y con un respaldo jurídico por parte de la Fiscalía Menores, con un seguimiento cercano, d'anàlisi de la vulnerabilitat de cada cas.
5: De la seva banda, Obrim Fronteres alerta que contra més temps passin els menors al carrer, més exposats estan a qualsevol tipus d'explotació. Critiquen la manca de planificació de les autoritats i reclamen que s'estableixin ponts de coordinació entre els països per evitar noves entrades massives. Maria Creixell, coordinadora d'Obrim Fronteres a Ràdio 4.
2: Nosaltres creiem que aquestes polítiques de fronteres tancades no ajuden, sinó tot el contrari. I, per tant, creiem que s'ha de revertir això i buscar ponts de coordinació i vies obertes per buscar oportunitats en diferents llocs, igual que nosaltres amb el nostre passaport europeu. Podem anar a buscar feina al Marroc o a Senegal, on sigui. Entenem que la inversa també hauria de ser així.
5: Les ONGs demanen diligència al govern central en les derivacions a altres comunitats autònomes mentre la qüestió continua generant debat polític. 45 policies es desplaçaran a Ceuta per agilitzar els tràmits.
0: És la principal derivada i la que més preocupa d'una crisi migratòria que també deixa una altra crisi diplomàtica entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni va decidir aplicar controls de seguretat a totes aquelles persones procedent d'Espanya que no fossin comunitàries. Aquest divendres el govern de Sánchez li suggeria que retirés els controls i davant la negativa, des d'aquesta mitjanit, Espanya els aplica també en ports i aeroports. Anem a l'aeroport del Prat per veure com s'ha desenvolupat la primera part del dia. Maria Tarsa.
7: A l'aeroport del Prat, l'afectació per aquests controls vigents des d'aquesta mitjanit és mínima. Molts passatgers amb els que ens hem trobat aquí no n'estaven assabentats. Avui hi ha una 60ena de vols programats procedents d'Itàlia i de moment només s'han fet controls d'identitat en un dels vols de la desena que ja han aterrat aquí.
8: Todo tranquilo.
9: Ningún problema, no. No tenemos problema en control.
7: Els fan agents de la Policia Nacional a peu d'avió i demanen el passaport o bé el DNI. Està previst que els passatgers que venen de tercers països i que han passat per Itàlia hagin de mostrar el visat o el permís de residència. Una mesura que arriba en ple estiu amb milers de passatgers espanyols i italians volant entre els dos països. El govern espanyol l'aplica en resposta a la mateixa mesura decretada pel govern italià amb passatgers que venen d'Espanya. Es preveu que els controls estiguin en vigor fins la mitjanit del 7 de setembre.
10: Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
0: 2 anys d'aquest moment del president del Parlament, Josep Rull, investint Salvador Illa com a president número 133 de la Generalitat de Catalunya. Des de llavors, govern en minoria, sacsejat per greus crisis de gran magnitud, des d'educació a sanitat passant per rodalies, també qüestions capdals de la investidura per tenir el suport d'Esquerra i Comuns, com han estat l'habitatge i també les polítiques socials i el finançament. Illa va aprovar els seus primers pressupostos el 2 de juliol, una demostració de la bona entesa de la majoria de les esquerres al Parlament i d'oferir certa estabilitat, malgrat tot, al cap de l'executiu, que no acaba de capitalitzar el seu govern en solitari amb conflictes oberts al setembre i també davant un cicle electoral on un canvi de govern a la Moncloa l'exposaria a un canvi de ressant a la legislatura. Elena García.
11: Sí, sense batzegades. Illa prima l'estabilitat davant la confrontació a Madrid i el tacticisme de Sánchez. Però la bona gestió que els socialistes contraposen a les turbulències del procés s'esberla amb el pols dels docents i els metges. Rodalies, Mossos infiltrats a les escoles, 2 esvorancs en 2 setmanes o el fiasco de les proves PISA. El desgast es fa evident a les enquestes, amb un descens de fins a 7 escons en intenció de vot. Però tot i això, el PSC constata que té una majoria sòlida al Parlament. Parlament. Ferran Pedret, a Ràdio 4.
12: Veiem que està funcionant una majoria progressista al Parlament de Catalunya que permet no només l'aprovació dels pressupostos, sinó també que s'aprovin lleis i mesures per les majories socials del país.
11: El repte en la gestió i lleis com la de memòria, la limitació de la compra especulativa o el sensellarisme legislatiu, i ja suma mantenir la sintonia amb els socis en cicle electoral. I les carpetes condicionades per Junqueras i el BIAC, que Illa, com Sánchez, també porta al setembre. Finançament i habitatge, amb una majoria plurinacional contra les cordes i l'amenaça que la sintonia entre Generalitat i Moncloa s'esmicoli si Sánchez, assetjat per la corrupció al PSOE, no encadena un altre mur contra PP i Vox a les generals.
0: 2 anys d'una oposició dura per part de Junts, un correctiu a la gestió d'Illa, a qui acusen d'ensorrar Catalunya, de desgovern, d'incompetència i també de desnacionalització.
13: En resum, 2 anys demanant permís a Madrid.
0: Els independentistes s'erigeixen com l'alternativa per reflotar, diuen, Catalunya. 2 anys d'un ple d'investidura que es va celebrar després d'un retorn fugaç, el de l'expresident Carles Puigdemont a Barcelona. En un missatge a xarxes socials qualifica d'escandalós que a dia d'avui el Tribunal Suprem es negui a aplicar-li l'amnistia. I repassem ara amb el Llorenç Llop. Bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Algunes notícies en format més breu. Prop d'una 20ena de vols suspesos al Prat per la vaga del personal de terra de Ground Force.
14: Els treballadors estan en vaga indefinida des del passat 4 d'agost. La CGT reclama unes millors condicions laborals i més personal per reduir el volum de feina. Juan Navarro és el portaveu sindical.
15: De que las cargas de trabajo la empresa lo gestione de la manera que sea, porque a nivel organizativo nosotros no podemos entrar, pero es que estas cargas de trabajo son insoportables.
14: El problema...
15: A nivel físico, vaya, son insoportables.
14: El problema ve de la manca de contractació de personal, sobretot en temporada alta. Els treballadors reclamen una plantilla més àmplia que el COM, que ja existia fa 2 anys, però que ara s'ha reduït. El seguiment de la vaga és d'un 95% i només avui s'han cancel·lat 18 vols i s'han retingut unes 2.000 maletes, segons el sindicat.
0: I vaga també a Barcelona del personal de l'estacionament regulat, és a dir, la zona blava i la zona verda.
14: Barcelona Serveis Municipals ha iniciat aquest matí una vaga que durarà com a mínim fins al 17 de gener, afectant les 24 hores dels dissabtes i diumenges. El sindicat reclama els diners que l'empresa deu i que encara no ha pagat després d'una resolució judicial. David Martínez, de la CGT.
16: I, igual que la plantilla, està molt decebuda. Nosaltres estem molt decebuts amb la direcció de l'empresa per al camí que està duent a terme, sobretot en quant al respecte als drets de les persones treballadores.
0: I mor ofegada una dona de 97 anys.
14: Ha estat en una piscina municipal de Plans de Sió, a la Segarra. Els fets van tenir lloc aquest divendres al vespre. És la 10ª persona que mor en una piscina des de que va començar la temporada de bany oficial el passat 15 de juny.
0: I més d'11.000 persones han estat ateses pels serveis públics especialitzats en violències masclistes durant la primera meitat de l'any.
14: Segons les dades que ha fet oficial la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, serveis com ara suport psicològic, jurídic o social. La immensa majoria han estat dones i també 1 miler de fills. Durant el 2025 van atendre més de 14.000 persones. Això suposa que enguany ja han arribat al 80% del total de l'any passat.
0: Gràcies, Llorenç. I al mes d'agost, més temps lliure i menys rutines és un còctel perillós per a la canalla i també la seva relació amb el mòbil en particular i les pantalles en general. De mitjana en tenen un amb 11 anys. Una porta un món irreal i també pervers. Una de les últimes pràctiques que preocupa els experts que els joves utilitzin el xat GPT com un psicòleg. Cristina Martín.
17: Un fenomen que afecta sobretot adolescents d'entre 15 i 17 anys. No tenen referents, tampoc han teixit una xarxa real de suport i recorren al mòbil per omplir aquests buits. Una pràctica que es comença a generalitzar. Ho denuncia Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials.
18: Si pregunten al xat GPT, estic malament, què puc fer? O tinc ràbia, què puc fer? Perquè el xat GPT, segons ells, evidentment, els entén. I, evidentment, no pots comparar un professional amb una màquina. Això és perillosíssim. S'està generalitzant.
17: Una generació que és nativa, digitalment parlant, i que té problemes per comunicar-se i relacionar-se de manera presencial.
18: No tenen referents. No existeixen els referents. Aquesta soledat, aquesta sensació de soledat, l'omplen en base a una pantalla.
17: Tampoc existeixen límits i els pares no sempre prediquen amb l'exemple.
18: Si els pares no són capaços de donar alternatives, si els pares no són capaços de frenar El nen no frenarà, evidentment que no frenarà, clar que no frenarà.
17: Superada la pandèmia, encara queden cicatrius d'aquells mesos. Van pujar els casos de menors de 25 anys addictes al joc, les compres compulsives, el consum de pornografia en joves o més xarxes de cites i sexe. Un increment que encara es manté en el temps perquè es necessita ben poc, un mòbil i accés a internet.
19: Un model, el de l'addicció, que també perpetuen els adults. Un exemple és la necessitat que alguns tenen de pagar per no tenir accés al mòbil durant una hora. És el que es coneix com Offline Club, un moviment que va néixer a Amsterdam i que fa 2 anys va arribar aquí a Barcelona. La majoria dels assistents tenen entre 30 i 45 anys i en aquestes trobades busquen reconnectar amb ells mateixos, amb l'entorn i també estar presents. La Mònica Golay, fundadora de la capital catalana, ironitza sobre la necessitat d'aquestes reunions, però assegura que a dia d'avui una de les maneras de gestionar la hiperconectividad.
20: O sea, esto nos lo dicen hace 20 años y me hubiera reído hasta yo. Pero es que es muy difícil desconectar, ¿no? Porque siempre tenemos el hábito de querer ser productivos a todas horas o querer estar conectados y el aburrimiento no tiene cabida en nuestro día a día. Entonces, a la mínima, pues sacamos el móvil, pues miramos esto o entramos en alguna red social.
19: Una desconnexió digital que és molt necessària i també un dret, si parlem en concret de la desconnexió digital en l'àmbit laboral, Llorenç.
14: Poder desconnectar durant les vacances és un dret dels treballadors. En l'actualitat, gran part d'aquesta desconnexió passa per deixar el mòbil de banda i oblidar-se de tot el que està relacionat amb la feina. Missatges, trucades, correus, un seguit de coses que poden estar alterant la nostra tranquil·litat. Eduard Blasi és advocat expert en dret digital.
21: No tenir aquesta sobrecàrrega digital o aquestes obligacions que a vegades tenim a contestar doncs, certes comunicacions i que realment no ens deixen aprofitar realment les vacances.
14: De vegades els treballadors poden sentir-se pressionats per respondre a missatges i correus dels seus caps, però fer-ho mai serà una obligació ni pot portar conseqüències negatives.
21: Ens poden enviar un correu mentre estem de vacances, ens poden enviar un WhatsApp mentre estem de vacances. El que no s'espera és que el treballador contesti. Òbviament, hi ha una sèrie de cauteles que ha d'adoptar també una empresa i si és conscient que està utilitzant un telèfon personal, doncs en principi evitar també utilitzar aquest canal.
14: Si l'empresa no respecta el dret, els treballadors hauran de comunicar-ho internament als departaments jurídics i legals o bé denunciar-ho davant la Inspecció de Treball.
19: Als 95 anys, el mossèn Lluís Bonet Armengol, antic rector de la Sagrada Família durant 25 anys, entre el 93 i el 2018, els quals va participar en moments tan destacats com, per exemple, la cerimònia de dedicació al culte de la nau principal, en què el papa Benet XVI va concedir el títol de basílica menor al temple. També va ser el promotor i vicepostulador de la causa de beatificació d'Antoni Gaudí, iniciada l'any 2000. Era fill d'arquitecte del Lluís Bonet i Garí, deixeble de Gaudí, i germà del músic Narcís Bonet i Armengol i de l'arquitecte Jordi Bonet i Armengol, artífex de la continuació de les obres de la Sagrada Família. I viatja en el temps a Guimara, a l'Urgell, que torna a reviure el seu tradicional mercat medieval, una trentena edició que vol anar més enllà i convertir-se en una fira amb més actes culturals, gastronòmics i lúdics. Més d'un centenar de parades seran un pol d'atracció durant tot el cap de setmana. Pepa Sant Genís.
22: Com cada any, aquest cap de setmana, els carrers i les places de la localitat de Guimerà, l'Urgell, tornen a reviure el seu passat medieval. Se celebra la 31a edició del Mercat Medieval que atreu centenars de visitants. Aquesta edició del mercat tindrà 120 parades amb la seva decoració de tendalls tan característica, però aquest mercat dona un pas més i es converteix en fira per poder oferir més esdeveniments culturals, conferències, recreació d'oficis antics, espectacles nocturns i visites guiades, no només pels carrers i places del poble, sinó també a cases particulars. La Marta Dalmau és una de les organitzadores.
23: Volem anar a més que un mercat, o sigui, volem donar-li també aquest àmbit més cultural, d'espectacles, no només el propi pes de les parades, que són importants. Per nosaltres ara ja és una fira, perquè entenem que és més que un mercat.
22: I perquè les altes temperatures d'aquest cap de setmana no facin enrere els visitants, han previst també més protecció al recorregut del mercat i un refugi climàtic.
19: I amb l'arribada de l'agost i després de la ressaca del Festival Grec, molts teatres de Barcelona tanquen per vacances. Algunes sales, però, resisteixen la canícula i són un oasi enmig del desert cultural. Una tendència cada vegada més consolidada, sobretot en escenaris petits i de proximitat, que no abaixen el taló i aposten per la comèdia, Marta Orquín.
1: El Teatre Gaudí ens porta aquest agost de viatge a Cancún.
3: Quants vestits et portes, tia? No sé, jo m'emporto 50.
1: El teatre recupera aquesta comèdia fresca de Jordi Galceran, protagonitzada per Gemma Deusedes, Cristina Brondo, David Olivares i Màrius Hernández. Susanna Garachana dirigeix aquest viatge divertit sobre dues parelles d'amics que van de vacances al Carib i acaben qüestionant les decisions que han pres a la vida.
4: Aprofitant que l'obra és molt estiuenca i que a Barcelona hi ha molts teatres que tanquen, però hi ha molta gent que es queda i els teatres són refugi climàtic perquè si està molt fresquet i a més rius molt.
1: A més del Gaudí, a Barcelona no baixen el taló durant l'agost l'Eixample Teatre, el Teatre Muntaner, el Teatre Neu, el Tívoli o l'Apolo, una tendència que creix els últims anys per la bona resposta del públic. Marina Marcos, vicepresidenta de Sales de Proximitat de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
6: Amb el temps, la dinàmica a nivell demogràfic és que la gent no sempre marxilla de vacances al mes d'agost, amb la qual cosa la ciutat és més viva de gent de Barcelona que va al teatre. Per tant, a més gent hi ha a la ciutat, més teatres obriran. Sí que és rendible perquè no hi ha l'oferta habitual. És a dir, no hi ha el públic habitual, però tampoc hi ha l'oferta habitual. Per tant, sí que és un mes que funciona molt bé.
1: Ho constata tot un emblema de la resistència estiuenca, la sala Versus Glòries, que recupera la comèdia Angle Mort, de Roc Esquius i Sergi Belbel. Jofre Blesa és el codirector artístic de la sala.
24: Des del primer any ens ha funcionat molt bé, i ens funciona molt bé. Nosaltres ja estrenem produccions directament a l'agost.
1: Són sobretot les sales petites i de proximitat les que refresquen que en l'agost a un públic que passa l'estiu a la ciutat.
19: I abans dels esports, una mica de rumba.

Un gènere protagonista els caps de setmana d'agost al poble espanyol en el marc del festival Fritanga. Aquesta nit, set de rumba a partir de 9:15 de la tarda.

0: I amb la rumba arriba el torn de destacar el més actualitat de l'actualitat esportiva. Dani Esclusa, molt bona tarda.
1: Què tal, Maria? Bona tarda.
0: Una activitat que aquests dies a Can Barça és frenètica. Quina és l'última hora del conjunt de Hansi Flick?
1: Doncs sí, la veritat és que aquests darrers dies, com deies, estan sent una bogeria pel que respecta sobretot al capítol de mercat. Si et sembla, anem a intentar desgranar una mica tot el que està passant, començant, evidentment, per la més estricta actualitat. La plantilla de Hansi Flick ha aterrat fa uns minuts a l'aeroport de la ciutat italiana de Trieste, des de on es desplaçarà cap a Udine, on aquesta nit, a partir de les 9, disputarà un triangular amistós davant l'equip local, l'Udinese, i també el Nottingham Forest anglès. Fins aquí el que ja estava agendat des de feia dies. Ara bé, quina ha estat la notícia aquest matí? Doncs una vegada els jugadors s'han presentat a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de dirigir-se cap a l'aeroport, el club, i més concretament Hansi Flick, ha comunicat a dos jugadors, estem parlant de Marc Casado i Runi Bardaji, que no formarien part de l'expedició que viatjava a Udine i que es quedarien a Barcelona. Això, com dèiem, ha estat una decisió del club i s'entén evidentment que és un avís als jugadors perquè intentin accelerar al màxim possible les seves sortides del club català. En el cas de Casado, recordem, hi ha ofertes d'equips d'Aràbia Saudí, com l'Al Hilal i l'Al Ahly, que el Barça espera ingressar uns 40 milions d'euros per la venda del canterà. Pel que fa a Runi Bardaji, el club es planteja una cessió o bé una venda amb opció de recompra amb diversos clubs interessats en el futbolista suec. Tampoc ha format part de l'expedició un altre canterà, Jofre Torrents, a l'espera que es faci oficial el seu traspàs a l'Ajax, també amb una opció de recompra per part del Barça, i evidentment tampoc Ronald Araujo. La notícia amb el defensa uruguaià va saltar ahir a la nit, marxarà cedit a Liverpool. De fet, el jugador ja ha acudit avui a la ciutat esportiva per acomiadar-se dels seus companys. El club anglès es farà càrrec de tota la seva fitxa i es guarda una opció de compra del voltant dels 55 milions d'euros.
0: Això és un no parar, però encara hi ha d'altres carpetes pendents pel que fa al mercat culer.
1: Doncs sí, començarem amb el nom propi de la setmana, que no és altre que el de Rodri. Com ja vam poder confirmar aquí a Ràdio Nacional fa uns dies, el migcampista madrileny té un acord tancat amb el Barça per les pròximes 4 temporades i des d'ahir al matí Barça i Manchester City es troben negociant un acord que podria fructificar en les pròximes hores o bé en els pròxims dies. El City va rebutjar la primera oferta del Barça d'uns 45 milions d'euros i estaria demanant una xifra al voltant dels 70 milions, però amb dos equips mantenen una gran relació i, com dèiem, hi ha la confiança de que l'acord es pugui tancar el més aviat possible. El nom de l'estiu, però, continua sent el de Julián Álvarez, pendents del pròxim dilluns, quan el davanter argentí està citat per tornar als entrenaments amb l'Atlètic de Madrid. Avui ha parlat d'ell el seu entrenador, el Cholo Simeone.
2: La situació és molt clara. La entitat ha tomat una decisió que Miguel Ángel ha explicat molt bé. Nosotros, desde lo deportivo, estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
1: Bé, veurem com acaba tot aquest tema. Com dèiem, el dilluns serà el dia clau en aquesta operació. Un altre cas és el de Ferran Torres, que sembla que està cada vegada més a prop de convertir-se en nou jugador del Paris Saint-Germain, tot i que no tenim confirmació oficial. En aquest cas, sembla que el futbolista valencià hauria decidit ja unir-se a l'equip de Luis Enrique i que el Barça estaria a l'espera de rebre la primera proposta formal del club francès. S'espera que l'acord es pugui tancar abans del pròxim dimecres, quan el jugador està citat per posar-se les ordres de Hansi Flick. I un últim apunt de mercat. Aquest mateix matí s'ha confirmat que el Bruixes ha pagat la clàusula de rescisió de 12 milions d'euros al Mallorca per Jan Virgili, exjugador del Futbol Club Barcelona. El 40% d'aquesta venda va cap al Barça, així que el club blaugrana s'emportarà una xifra propera als 5 milions.
0: És el tradicional canvi de cromos, sens dubte, de cada mes d'agost, però purament esportiu. Dani, hi ha novetats respecte als pròxims compromisos de l'equip?
1: Sí, com dèiem, el Barça es troba ja a Udine, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà l'Udinese i el Nottingham Forest. Un partit de 45 minuts contra cada equip. Serà l'última prova abans de la incorporació de tots els internacionals, els que encara estan de vacances, que estan citats el pròxim dimecres. I a partir d'aquí ja vam explicar dies anteriors que el Barça va descartar la disputa de l'amistós del dia 15 d'agost a Tànger per la situació política del país. Doncs avui s'ha fet oficial que els homes de Hansi Flick jugaran un amistós a Basilea el dia 16 d'agost a 4:45 de la tarda davant l'equip de la ciutat suïssa.
0: I repassem també la resta d'equips catalans que disputen partits de pretemporada.
1: L'Espanyol es troba a Anglaterra, on avui juga partit amistós davant el Coventry a 7:15 de la tarda. Podria ser el debut del nou fitxatge del club blanquiblau, Unai Núñez, que forma part de la convocatòria de Manolo González. També avui juga el Girona a 9:15 contra el Nàstic de Tarragona, un conjunt gironí que ja va jugar ahir davant el Sabadell, un partit que va finalitzar amb empat a 2. Josep Guardiola.
3: Amb gols de Justin Ibanata pel bàndol gironí i de Genari Escudero per al Centre d'Esport Sabadell, ahir els dos conjunts catalans que es trobaran a la Lliga de Segona Divisió varen empatar a 2 gols en un nou compromís de pretemporada. Pels gironins aquest és el penúltim, l'últim el disputen avui a 9:15 del vespre al camp del Nàstic de Tarragona.
1: Gràcies, Josep. Parlava també després d'aquest partit el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
4: Estem fent una pretemporada, hem jugat contra un club com el Girona, que fa un any i mig estava a 3 categories nostres, també ho vam fer contra l'Espanyol, i l'equip des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement. Això és el més important, també content de jugadors que s'han incorporat avui, que anem donant passes endavant a nivell de plantilla i que estic segur que ens ajudaran molt durant la temporada.
1: I abans de deixar el futbol masculí, Maria, recuperem un petit fragment del que explicava aquest mateix matí el seleccionador espanyol Luis de la Fuente als micròfons d'aquesta casa.
5: Creo que no somos todavía conscientes lo que se ha conseguido, pero bueno, poco a poco pues te vas haciendo una idea, pues vas asimilando todo lo que está aconteciendo, pero sobre todo al ver la reacción de millones y millones de españoles que están con nosotros, que te ven por la calle y te dicen lo que ha significado para ellos. Entonces, pues vayas viendo la auténtica dimensión de este logro, ¿no?
1: Déu-n'hi-do, costa de creure el que ha aconseguit la selecció espanyola aquest estiu.
0: I Dani, per arribar a les dues, repassem ara la informació poliesportiva.
1: Continuarem parlant de futbol, però en aquest cas del femení, perquè el Barça es troba ja amb la seva plantilla al complet, entrenant en un estatge de pretemporada a Andorra. Una de les jugadores ja veteranes del vestuari, tot i la seva joventut, Clàudia Pina, explicava les sensacions de l'equip.
6: Creo que el equipo